et en molest trobem zics com boi. Zinc ter tan íntegre a cartot. En únic rom en magnífic entuin. Desgarrat estem a valoi polbuin. Ei, a molest, trobem els ics com boig. Es inter tan íntegre lo acertot. En únic rol en magnífic enduin. Desgarrat estem a valoi polbuin.